acumbaya moren, acumbaya malanda, acumbaya secun, acumbaya tananda, acumbaya moren, acumbaya malanda, acumbaya secun, acumbaya tananda, acumbaya moren, acumbaya malanda, acumbaya secun, acumbaya tananda, acumbaya moren, acumbaya malanda, acumbaya secun, acumbaya tananda, acumbaya moren, acumbaya malanda, acumbaya secun.